0: por hoy, Ángels Barceló.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida Albaida. Miguel Coy.
2: Hola, ¿qué tal? Molt bon dia a tots i vint. Benvingudes, benvinguts a una nova edició del Hoy por Hoy Ontinyent Baida Albaida. En este dimarts 2 de juny de 2026. Avui tenim moltes ganes del que escolteu, ja ho diré, tot el que hem preparat per al programa, perquè sobre el paper pinta molt bonico. Veurem després si passa això o no. No és que els altres dies no tinguin ganes, però és que avui especialment tenim moltes ganes. I també tenim molta calor. I jo no sé si el bo de Lluís Francesc porta bones notícies, si la calor se'n va un poquet, si no. Lluís, bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
2: Què? Tens bones notícies o no?
3: El pas d'un front pel nord deixarà després de si una massa d'aire més fresca en quasi tota la península, a excepció del sud i del sud-est, on les temperatures màximes les tindrem molt més altes. Hem de dir que este dimarts tindrem les temperatures més elevades, més altes, d'esta pròxima setmana ací en Ontinyent i la Vall d'Albaida. A partir de demà descendiran i es quedaran en valors més propis de l'època de l'any. Ull que el dijous pot tornar a pujar les temperatures, però de totes formes el que sí que tenim clar és que anem a tindre una reculació, sobretot de cara al cap de setmana. De moment, el més propi i més imminent este dimarts, el cel se tindrà en pas d'escassa nuvolositat, amb vents variables predominant el ponent i una temperatura màxima que podria tocar o superar els 38 graus. La pròxima

0: I nada, no descartem que entren núvols baixos i puguen tindre pluja feble. Demà cauen les temperatures de forma acusada. Els valors màxims quedaran al voltant dels 30 graus en una jornada amb intervals nuvolosos i vents marítims com a predominants.
1: A veure, baixen les temperatures demà, però el dijous tornen a pujar. És a dir, que tenim molta calor. Avui, demà menys, però el dijous tornem a tindre molta calor. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia. Jo
1: que dic, quan diu, no, tenim clar, el vent fresc.
2: Demà baixen perquè avui han pujat molt i tenim que baixar.
1: És que tenim que baixar.
2: Sí, tot pujar, el que puja, baixa. Si pujarem més de 38 graus, ja, de què estaríem parlant?
1: Jo me queda així. Me queda així a viure, ja t'ho dic. Me queda així a viure. Temperatures a les d'ara, per favor.
2: Doncs mira, està roget, ja està roig. Ja el color taronjeta se l'hem botat, perquè estem entre 30 i 35 graus a hores d'ara a la nostra comarca, a les 12 i 22 minuts. Encara queden unes quantes hores, jo crec que de pujar temperatures fins a arribar als 38 graus que ha dit Lluís. Els 30 graus és que estan a la Rambla de Mariola, imagina't, a la Serra. Allí és on tenen els 30 graus, també a Fontanars. I la màxima d'avui, els 35 graus, estan a Ontinyent i Albaida.
1: A nit, a les 11 i mitja de la nit, a Ontinyent teníem 22 graus. Jo crec que és, ja la, primera, jo crec que és la primera nit tropical que patim enguany. I va ser l'1 de juny, mira, per a donar la benvinguda
2: a l'estiu meteorològic.
1: Doncs pues mira, toma, estiu meteorològic. Ja veurem què passa. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miguel.
1: Picaeta, va.
3: Hoy por hoy Ontinyent baila el baila. La picaeta.
4: A mí me agrada el arroz que fa la mamá. A mí me agrada el arroz que fa el papá. Si arribes con te podré hacer la picaeta. Dile las cosillas que este weekend ya pa'
1: ella. Anem a fer la picaeta tots perquè així està millor que en el carrer. Encara que avui hem xafat prou el carrer. L'equip de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, bon dia.
1: Carrer i muntanya. Un poquet, i riu. Sí, senyor. Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, què tal?
7: I s'han banyat les manetes un poquet,
6: I l'avantbraç, i el bascoll m'ha faltat res, també. Que bo, que bo.
2: Per cert, ja fa des que no parlem de la picaeta real, apetís ja un poquet de meló fresquet, no? A veure si algun dia tenim així un meló fresquet per picar, no?
1: Mira, anem a fer... Demaneu cosetes. A veure si està escoltant algú. I tu què vols?
2: Melonet. Meló d'Alger, de tot l'any, el que siga, m'agraden els dos.
1: A mi també.
6: Que bo,
2: fresquet, això sí.
1: Fresquet, això és clar, sí, fresquet, perquè si no, del temps és terrible. Sí, tu què demanaries, Esteban, ara mateix?
7: La paella que vam demanar, jo crec que ara ja...
2: Ara ja no veïs, no?
7: No veïs. Ara millor fruta d'estiu.
1: Fruta d'estiu, sí, molt bé. I tu, Tomàs, què demanaries?
6: Un conveni en qualsevol supermercat de gelats.
1: De gelats? Mira, gelat! Oh, que bo!
2: Clar, jo havia anat més per la rama saludable, però clar, si me'l sé,
1: No, podem anar per ahir també, Podem tindre rama saludable.
6: Gelats saludables.
2: De fruita, sí, podria ser.
6: No està mal.
1: Sí, tirar,
6: no està mal
1: tirar.
6: No està mal tirar.
1: Podem fer sense saludar, sense res. Però bo. Molt bé, molt bé. Ja estan ahí les peticions. A veure si hi ha algú escoltant que en algun moment arriba amb ixa picaeta.
6: O granissats. Mira, granissats. Me renta barbaritat.
1: Què preferiu, el de Llima o el cafè granissat?
2: Jo, el de Llemerenga.
1: Ah, gent merengà. M'encanta. També està bona. A mi m'embalaga un poquet.
2: Sí, a mi m'encanta.
1: Però a mi...
2: Però si tinc que triar entre cafè i llimó,
1: sí, llimó, no?
2: Llimonet.
7: Jo també. Si tinc...
1: Llimó, sí. Molt bé. I tu?
6: Jo sóc el flipat, horchata.
2: Ah, m'encanta. Bueno, horchata.
6: Horchata m'agrada molt. Però si tinc que triar entre llima, cafè, llima.
1: I vos agrada? Jo crec que allò està molt refrescant i és molt apetecible. Sí?
7: Vos agrada el barrejat?
2: Mesclaet.
1: El barrejat és cafè i...
7: Llima i horchata.
1: Llima i horchata.
2: No.
6: No som molt fan.
2: No, mesclaria cafè i llet. No.
7: A mi tampoc m'agrada, no.
1: Jo cafè i llima sí,
6: però... És que barrejat en el meu poble li diuen una altra cosa, també.
2: A mentireta.
6: Jo sí que li... A mentireta, barrejat, home, és una altra...
1: Cafè i llima, tu al cafè del temps de tota la vida se l'ha posat una eixa de llima. Ja, i jo moltes vegades l'ha apretat així.
2: La mentireta però... és cafè...
1: I la mentireta és cafè, cafè licor en llima granissat.
7: Mira, això sí que està bo.
1: Ah, mira!
2: Això sí, això sí que t'agrada, eh?
1: Me diu cafè, cafè licor. Bueno, això sí, cafè licor.
7: No, a veure, el cafè licor no m'agrada.
1: A mi tampoc.
7: No, però amb el llimó granissat.
1: Sí. Pues ja hem refrescat l'antena, veus? Toma. Veus que fàcil és això?
2: A més d'una se li haurà fet la boca aigua, segur.
1: I tant, està ja recordar-se...
6: De gelar saludable,
1: la nostra família.
2: Nosaltres tenim sort perquè estem així, no patim calor, però salutacions a la gent que treballa al carrer, que ho diem sempre.
1: Molta.
2: Que la veritat és que els enviem el nostre suport i molt de cuidaet, molta aigua i a la sombra, si pot ser.
1: Una abraçada molt forta.
7: Podem preguntar als oients què preferixen d'aixes opcions que hem donat, no?
1: Deu fresquet, envien... no? Dels fresquets, molt
7: sí,
1: bé.
7: Sí, què preferixen, cafè granissat,
1: avant, avant,
7: limó...
1: El que vulguin.
2: El WhatsApp està obert.
7: Clar, quan vulguin poden intervenir.
1: Podeu parlar amb nosaltres sempre que vulgueu. 96 191 06 15. 96 191 06 15. I ara tenim 10 minuts per a contar tot el que tenim als diferents programes de Ràdio Ontinyent que ha d'anar a cercar.
2: Vinga, ràpidament, perquè hi ha moltes cosetes. Començarem escoltant un reportatge especial que heu gravat este matí, tant tu com el nostre company Tomàs, des del campus d'Ontinyent de la Universitat de València. Este matí heu estat aquí a les portes del campus perquè començaren les proves d'accés a la universitat, estudiants, pares i mares, professors, en una jornada marcada pels nervis, també per la il·lusió, perquè ja s'acaba i arriba al final. Recordar que ha sigut un total de 416 alumnes de la Vall d'Albaida que s'examinen estos dies així a la capital, així que els desitgem molta sort en estos tres dies i que ja queda res.
1: També t'he dit que després ho escoltarem, però la sensació, la meua, la nostra, Tomàs, és que anaven molt tranquils.
7: Jo els he vist molt tranquils, també, la veritat.
1: Molt tranquils.
2: Si és que al final està ja... està...
1: Després escoltarem, però això és la meva sensació.
7: Jo vull des d'ací algo personal.
1: Per favor.
7: També deberes donar-li el major recolzament a la meva germana,
1: que
7: també està en l'Espau.
1: Està ahí,
7: estarà ara mateix fent filosofia, història de la filosofia, crec que és. Pegant-li canya, que crec que és una que se li dona bé. Després ja en història d'Espanya veurem, pobreta meua, però...
2: Després que mos conte, com li ha anat.
7: Jo li vaig a preguntar, però li deu ser de que entra en l'antena, aquella, vamos. Uno que parla a la ràdio i l'altre que és més tímida i reservat, li van una abraçada d'ací.
1: Com es diu?
7: Irene.
1: Irene, una abraçada molt forta i molta sort.
7: Veure, jo tinc clar que ho trobarà a sobre.
1: Sí.
7: És una crac.
1: Què més?
2: Més
1: Carmen,
2: cosetes.
1: Vinga.
2: Connectarem amb Ràdio Benidorm perquè tenim allí preparat el nostre company Gabriel Díez de Ràdio Benidorm perquè ha visitat les instal·lacions de Terra Natura.
1: Correcte.
2: Per conèixer quina és... què és el que tenen preparat per a esta temporada d'estiu, que allà a Terra Natura tenen uns plans superxulets.
1: El més listo de tots, Gabi.
7: Anava a dir
1: que hi ha piscines, hi ha de tot, està Terra Natura, Aquapark...
7: Podríem haver anat nosaltres.
1: Un altre dia anirem.
7: Vam anar així a València, a la vaga també, tinguem que anar a tots els puestos, a Benidorm,
1: anirem.
7: A Machachutxes, a Wisconsin, no fa falta, no fa falta anar a canar.
2: Vinga, és dimarts i toca de nou una nova edició de Ser Comarca.
1: Correcte.
2: Farem un recorregut pels 34 municipis de la Vall d'Albaida. I a més, recuperarem de nou la història de l'edifici del carrer Santa Rosa 24, d'Ontinyent, perquè com podreu recordar, ja vau poder escoltar aquest reportatge, el vídeo de les xarxes socials, després d'aquest descobriment d'un antic fort tradicional i una màquina amassadora durant les obres de rehabilitació d'esta casa, nosaltres vam voler estar allí. Donem les gràcies perquè ens van obrir les portes de la casa, gràcies a Vicent Penedès, cap d'obra, i a Òscar Borrell, regidor de Patrimoni, que van acceptar la nostra proposta, i gràcies a la difusió d'aquest vídeo a les xarxes socials ens ha permès descobrir una història emocionant, la qual ja, mira, se m'acaben de posar els pèls de punta perquè jo ja conec la història, vinculada a Pilar Silvaje, ella és veïna d'Ontinyent, per a qui no la conega, mare de Pilar Ferrero i la dona del mestre Ferrero.
1: Sí,
2: doncs ella i la seva família tenen molts records guardats en esta emblemàtica casa, i hem gravat este matí un reportatge, ens ha contat la història i la veritat que és brutal. És que no vaig a dir res més perquè vull que la gent ho escolti.
1: Després ho escoltareu. Perquè ha sigut una sensació molt interessant veure a una persona que ha viscut de xicoteta en eixa casa, perquè els seus abuelos eren els forners, els primers que van instal·lar un forn allí i un negoci, i també son pare va viure moltes coses que després escoltareu allí, i ella té molts records.
2: 70 anys.
1: I feia 70 anys que no passava per eixa casa. Imagineu-vos la seva sensació a obrir les portes i poder entrar dins.
2: I veure la casa al final en les condicions que està. Està pràcticament enderrocada.
1: Jo recomani que quan arribi el reportatge, que arribarà en segona hora de programa, l'escolteu, que li doneu veu, perquè al principi hem intentat, perquè estàvem gravant bacina de com d'estrangis, per a veure com era la seva reacció, i apareix una expressió. I després tot el que conta, que hi ha molta història en aquesta casa, així ja, que... Després escoltarem.
2: Brutal, la sí, veritat.
7: Què passa?
2: I després, per tancar l'Hoy por Hoy, un poquet de gastronomia, amb la secció La cuina de Santi,
1: sí,
2: amb el xef Santi Prieto.
1: Exacte. Hi ha algun convidat que no sé en què viu, en què... bé, avui, però veurem què passa. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miguel.
1: Ràpidament, hora 14, Tomàs Marín.
7: Bueno, hora 14, quan ens centrarem en l'espau, de com ha anat, normalitat absoluta, cal destacar-ho, en l'aulari del campus d'Ontinyent de la Universitat de València, tranquil·litat en aquests 416 estudiants que a hores d'ara s'estan examinant d'història de la filosofia després de començar la primera prova en la matèria de castellà. Tant de bo estiguen en tota la perfecció. Bueno, és un dia també en el que, com no, us recordarem com estan les coses en relació a la vaga educativa. Avui tenim concentració a les 7 de la vesprada a Ontinyent, concretament a la plaça Major. Està convocat tothom, i a més ahir van tindre una manifestació al municipi de Quatretonda. Més de 300-200 es van manifestar a aquest municipi de la nostra comarca de la Vall d'Albaida. Bueno, inici de mes, toca parlar de l'atur, de com estan les coses a la nostra comarca en aquest sentit. També escoltarem les valoracions del secretari comarcal d'UGT País Valencià, que és Eduard Gómez, i per altra banda també pegarem una volteta per la comarca, que són moltes les qüestions que anem a tractar des de les 2:17 fins a les 2:30 de la nostra hora 14.
1: Fantàstic! Ja sabeu que ser deportivos ja va acabar el divendres. No passa res, que l'esport serà protagonista així a l'Hoy por Hoy. Els divendres, ja van recordar ahir el dia.
7: Tenen cuidado, que jo t'agarro tot el programa sencer. Bueno, me quedo
1: si arriba un dia que ja arribo molt cansat, tot el programa
7: diu, ja va tu. Encara tenim nom, tindríem que deixar-nos noms.
1: És
7: xungo,
1: Bueno, és que no... Bueno.
7: A mi els noms en la ràdio sempre m'han costat moltíssim.
1: No,
7: trobar
1: no,
7: ahí...
1: Però me tenen que eixir així, no? De pum.
7: Mai ja sempre m'ha costat, mai bueno, he sabut dir-ho.
1: Trobarem. Abans del divendres tindrem nom.
7: Exacte.
1: Gràcies.
7: I que d'esports, al web de Ràdio Ontinyent igualment, sí, anem a anar actualitzant i contant coletes, a més de les xarxes socials, que per exemple tenim aquest vídeo de José Vila, que va estar ahir al nostre Hoy por Hoy, a més d'una gran quantitat de vídeos que ostres, que molen mogolló, la veritat. Són històries molt xules.
1: Gràcies, Tomàs.
7: Gràcies.
1: I esta vesprada, Esteban, a la ventana, que tenim?
5: Doncs esta...
1: Excursió?
5: Sí, esta vesprada...
7: Excursió, que guai.
5: Esta vesprada, a partir de les 7:20, doncs podrem escoltar un reportatge d'una excursió que hem fet fa un ratet Tomàs i jo, que hem anat al Pou Clar. Hem anat amb la regidora Sayo Gandia, amb Amics del Pou Clar i amb l'associació AFO, Agrupació Fotogràfica d'Ontinyent. Per què? A partir de les 7:20 en Ràdio Ontinyent.
1: Molt bé.
2: Mentira, molt bé.
7: Spoilers.
1: Crean hype. Molt bé, molt bé, molt bé. Però sí que podeu dir... Hi havia gent al Pou Clar?
5: Sí, sí, sí, sí.
1: Mira.
7: Hem quedat loco. Jo van a ser visitants.
5: Sobre ser un dimarts...
7: Clar.
5: A les 11 del matí.
7: Sí, 11.
5: Hi havia gent,
1: Bueno.
7: I tirant i gaudint de l'aigua. I Esteban i jo així sense tirar-nos a l'aigua.
1: Això és important.
5: I de totes les edats. Hi havia famílies de diferents edats. Hi havia gent jove.
7: Gent més major, de tot.
5: Sí.
1: Doncs mira, si pots fer-ho, enhorabona. A mi m'agradaria també estar
2: allà. Has entrat alguna vegada?
1: No, encara no he anat.
2: Fliparies, està molt freda l'aigua.
7: Però ahir m'agrada. Jo
2: fa molts anys que no vaig.
7: En el Pou Clar, la primera volta que vaig anar, a Cristian Rivero, al Pastel de València.
1: Ah, sí?
7: Allí estava el tio. Quin mitjarraco, per cert. Era una passada i superbonico. La primera volta que vas, ho recordaràs sempre.
1: Jo he anat, i vull anar el primer dia que vull anar el meu fill, però jo crec que ja comencen ahí unes dates complicades.
7: Però abans millor,
1: Sí, no,
7: abans que arribi ja el que s'ha l'estiu, ja sé que eres,
2: sí,
7: però
2: estarem pendents,
7: prepara't.
2: Perquè, exacte, ja començar amb reserves.
1: Sí, sí. Me'n recordo l'any passat, però encara no he pogut anar. Però aniré. Xics, se n'anem. Bueno, se n'anem, no, jo continuo. Vosaltres podeu anar. Després, Carmen, Ser Comarca. Gràcies.
2: Adéu.
1: Esteban Arroyo, adéu.
7: Adéu.
1: Que té pressa, Tomàs Marín, adéu.
7: I aquests vídeos tan xulos no fan soles.
1: Clar,
7: gràcies.
1: Clar, adéu.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser. Woco Shops llega con el outlet del verano, del 4 al 6 de junio. Pásate por Woco Shops y encontrarás todo tipo de sandalias, carteras, vestidos, bolsos de playa, caftanes y complementos a precios increíbles. Con marcas como Don Algodón, Coronel Tapioca, Eferri, Fortime, Amici, El Caballo, de 10 a 2 y de 4 a 8. Y sábado de 10 a 2, del 4 al 6 de junio. Outlet Woco Shops, Avenida del Textil 49, Ontinyent.
1: Paella valenciana, arroz del señoret, arroz al horno o uno de nuestros preferidos, de pulpo o papada ibérica.
2: En Borinot Bistro preparamos los mejores arroces por encargo, con productos frescos y el sabor auténtico de siempre.
1: Haz tu pedido al 678 42 22 40 y disfruta de un arroz de calidad en tu casa o empresa de lunes a sábado.
2: Borinot Bistro, Ontinyent, tradición, sabor y mucho arroz.
3: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida Albaida. Miguel Coy.
4: Això que acabeu d'escoltar i que esteu escoltant de fons és el soroll, podem dir, abans d'entrar a les proves de la Pau que comencen avui, 2 de juny de 2026. Estem a les portes del campus de la Universitat de València d'Ontinyent. Són les 8 del matí i 47 minuts. I abans de que comencen a cridar els alumnes i les alumnes, estem a les portes per a escoltar les seues sensacions abans d'entrar a la prova. També he de dir que des que hem arribat amb el micròfon de la cadena SER de Ràdio Ontinyent estan mirant tots com, per favor, que no vinga a preguntar. Ara escoltarem, és la nostra intenció, escoltar els protagonistes reals del dia d'avui, de les pròximes hores i des d'avui i fins al dia 4 de juny de 2026. Els alumnes i les alumnes.

0: anem caminant, anem caminant. Primers protagonistes, anem cap a la porta, tot el món de repente... La primera pregunta que he fet és: hola, com esteu?
1: Mal, mal, mal. Super nervioses, un poquet mal per això, però sí. Bueno, al final cap és un procés que tenim que passar i és el que n'hi ha.
0: Molt bé. Com et diuen?
1: Aitana.
0: D'on eres tu?
1: D'Aiola de Malferit.
0: D'Aiola de Malferit. Però tu dius que, mira, una companyera teua ha dit, el conocimiento está ahí, ¿no? Pues ahí está,
1: ¿no? No, ya, porque al fin y al cabo, para esta prueba nos hemos preparado 2 años. Entonces era repasar, repasar, repasar y bueno, y darlo todo.
0: Claro que sí. Oye, muchísima suerte, ¿eh?
1: Gracias, muchas gracias.
0: Que vaya muy bien.
1: Gracias.
0: Bueno, va, en la que decía el conocimiento está ahí. Hola, ¿cómo el digo?
2: Yo, Istar.
0: ¿Y eres de aquí de Ontinyent? De
2: aquí de Ontinyent. Vale.
0: ¿Y tú estás preparada? ¿Tú estás tranquila?
2: Sí, claro.
0: ¿Cuánto tiempo has estado preparando esto?
2: 2 años.
0: ¿Los 2 años? Sí.
2: ¿Estás preparando esto? A ver, al fin y al cabo, es una cosa que llevamos mucho tiempo haciendo y que lo haremos bien. Yo confío mucho en mí, en mi clase, en mis profesores y en todo lo que nos han enseñado.
0: Me gusta esa confianza, que vaya muy bien, mucha suerte.
2: Gracias.
0: Qué bien, ¿eh? Ya mucha confianza, ya mucha confianza. Anem a ver estos chics, pero así. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola. ¿Cómo esteu?
3: Muy bien.
0: Sí, es que he dicho por ahí la mateixa pregunta y me dijo, mal, fatal. A ver, ¿cómo te digo tú?
3: Ferran, a mí Ferran.
0: ¿Dónde eres tú?
3: Llollería.
0: Llollería, ¿y cómo va la cosa? ¿Cómo veo?
3: Ve, yo creo que ven, un poco de nervios, pero ve, anem bé.
0: ¿Vas preparado, sí, no?
3: Sí, anem tots preparats.
0: ¿Y en confianza?
3: Sí, al final portem fent tot l'any lo mateix, estem preparats pa... Un poc de nervis, però bé, preparats.
0: Tia, no m'havia trobat jo gent tan tranquil·la, gràcies, amic, que vaig molt bé. Tu també penses el mateix?
3: Jo sí, sí? Per supost.
0: Sí? També eres de l'Olleria, imagina.
3: Sí, bueno, d'Aiello.
0: D'Aiello.
4: Molt bé, molt bé.
0: I tu?
3: Jo d'ací d'Ontinyent.
0: D'ací d'Ontinyent. També vas molt preparat o què?
3: Sí, és el que està fent aquestes 2 setmanes i ja està, tranquils.
0: I ja està, jo porto fent això 2 setmanes i ja està, i tranquils, i molt bé, m'alegre molt, enhorabona i molta sort, eh?
3: Gràcies.
0: Que vagi molt bé, xics, gràcies, adeu.
5: Fin llegaste al examen, es tu momento, lo puedes hacer.
0: Hola, bon dia.
6: Bon dia.
0: Com et diuen?
6: Maria.
0: Maria, eres professora, eres que...
6: Soc una mare sufridora.
0: Mare sufridora. Més sufridora que ell o ella...
6: Pues puga ser que sí, jo diria que sí. Ara mateix estem nerviosos, clar.
0: Jo acabes, bueno, he parlat en xiques, en xics, però m'he trobat molta tranquil·litat. No sé si és una manera de llevar-se ells o elles els nervis o és que realment venen preparats per a aquestes proves.
6: Pues jo diria que estan més preparats, tenen moltíssima informació i porten 2 anys més o menys de preparació, que els mestres fan la seva tasca, i, bueno, els professors fan la seva tasca i porten 2 anys treballant en això, gestionant el dia, saben què és el que tenen que fer, també el tema de les etiquetes, el tema dels aparells electrònics, les nenes, per exemple, per recollir-se el cabell, pues això, que tenen molt les normes molt masticades.
0: Sí, sí, sí, sí, que les tenen molt clares i molt treballades. Eres mare d'un xic o d'una xica?
6: Una xica.
0: Una xica.
6: No, tinc un xiquet també, però ara em toca sofrir per una xiqueta.
0: Una xiqueta, sí. Val. I la xiqueta ve preparada, com tu dius, perquè porta 2 anys treballant això. Sí. La xiqueta té clar què passarà, què farà després?
6: Sí.
0: Què vol fer?
6: Sí, és una de les excepcions. No és que lo que abunda és a aquestes edats no tindreu clar. Però ella sí que ho té ja de fa uns anys prou clar i entonces pues, també és una sort.
0: I què farà?
6: Enfocats. Pues, ara la veritat és que t'he mentit un poc perquè ha fet un canvi, no?
0: Ah, oh, això passa, canvi. Això passa també.
6: Ha fet un canvi d'última hora, però és la rama sanitària.
0: Ah, molt bé.
6: Sinó que d'ahir no se n'ha eixit.
0: Molt bé, que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies.
0: Fora els nervis, que venen preparats, dona.
6: Sí, venen preparats. El que passa que els pares, pues mira, jo en el meu cas, per exemple, ho revisc i ho he reviscut. Ho vaig passar fa molts anys i entonces crec que... La veritat és que no tinc un bon record. Entonces, crec que estic jo pitjor que la xiqueta.
0: Que vagi molt bé, molta sort.
6: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, adeu. Estem a les portes de que entren alguns dels alumnes que van a fer esta prova de la Pau. Estem dins en les portes de les aules. I hi ha professores que no volen parlar, però jo vaig a fer només una pregunta. Què tal, bon dia?
4: Bon dia.
0: Què tal, com estàs? M'ha mirat fatal, ja t'ho dic.
4: Bé, un poc nerviosa perquè ens faltaven 4 alumnes, però ja estan així.
0: Jo t'he vist la cara abans de que arribaran els 4 i la cara ara, i ha canviat moltíssim.
4: Així ara ja que, estic relaxada. Ja estàs, ara ja estic relaxada i van a fer-ho molt bé perquè estan preparats.
0: Mira, això volia dir-te perquè he parlat abans d'entrar a molts alumnes, que no serien teus o no, però en alumnes, i tots es diuen el mateix. No, si venim preparats. Estem nerviosos, però venim molt preparats.
4: Sí, venim preparats, han treballat molt i res, i ara és pues, ja donar-ho tot, el que saben. No és ni més fàcil ni més difícil del que ja han fet en l'aula i en els simulacres al llarg d'aquests últims mesos.
0: El teu nom?
4: Patricia.
0: D'on?
4: De Pureza de Maria.
0: Molt bé, gràcies, Patricia.
4: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
4: Vinga.
0: I ahí estem, van entrar poc a poc a aquestes aules, inclús els 4 que han arribat tard. Vaig a preguntar, tu eres un dels que has arribat tard?
7: Sí.
0: Però que estàveu tranquils a casa o com està la cosa?
7: No, perquè mos havien dit mitja hora antes i mitja hora antes.
0: Mitja hora antes, mira, i ja està, amb l'entranquil. Mira, si estan les professores, que estaven ahí patint i patint i vosaltres estan tranquils, hem arribat a la patxorra. Que... Aneu preparats o què?
7: Sí, jo crec que sí.
0: Sí. Home, nervis no te veig.
7: No, nervis no són per a mi.
0: Molt bé, que vaig a molt bé a mi.
7: Gràcies.
0: Gràcies. No, no, ja diu, ei, els nervis no són per a mi, diu.
8: No, diu que no. Jo sé. Hem atacat, perquè no arriba, eh? M'havien quedat, no mitja hora, no, 3/4 abans, i no, i ja venia, però en tota la parsimònia, això és millor, eh? Perquè si no venen...
0: Això vol dir que estan tranquils.
8: Sí, sí, no, és que estan preparats, jo crec que sí. El primer sempre és el que estan més nerviosets, ja. Però bueno, jo crec que tot anirà bé, gràcies a Déu.
0: Moltíssimes gràcies.

0: deixen que es trobem a les portes mentre estan entrant els alumnes i les alumnes a esta primera prova del primer dia de la Pau. Estem amb una persona que porta més la samarreta d'Estimem l'Escola Pública, Fran Albero, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Vens més en qualitat de pare o de director?
1: Vinc de les dues coses. Vinc de pare sofridor, i també, bueno, de direcció de l'IES l'estació.
0: Anem a veure. Com està el pare?
1: El pare està tranquil perquè la filla l'he vista tranquil·la, però a última hora del matí estava allà i els nervis costa aguantar-lo. I com a pare no saps molt bé què aconsellar-los, però ja. Bueno.
0: Però tu creus, perquè clar, jo he parlat amb molts alumnes abans d'entrar així, eh? I tots, jo la sensació que tinc, hòstia, jo no me recordava això, però és dir, no, estic molt tranquil, si estic molt preparat. Hòstia, això, com pot ser?
1: Bueno, jo crec que una cosa és el que es diu i una altra cosa és el que va per dins, eh? Jo no els veig tan tranquils, sobretot perquè saben que se juguen molt. Quan necessiten nota per a poder entrar, saben que se juguen molt. Els nervis, la pressió, és difícil de controlar. I sí, van molt ben preparats. En general, la majoria de la gent ho supera, però clar, el problema no és superar-ho, el problema és la nota, necessiten nota.
0: I ara parlo de amb el director.
1: Posem més seriós.
0: Sí, perquè clar, s'ha parlat i molt en estos dies, en estes setmanes de vaga, d'estes proves, de com arribar a estes proves, com s'arriba a estes proves.
1: A veure, aquestes proves arriba després d'un conflicte, un conflicte no resolt, un conflicte que duem ja 3 setmanes llargues.
0: 4, comencem ja.
1: Sí, i bueno, després de veure que les negociacions van a un pas molt lent. En un principi es va plantejar fins i tot si era convenient boicotejar-ho. Jo així sí que vull dir que hi ha companys que han renunciat a estar de correctors. Bueno, és cert que en segon de batxillerat se juguen molt, que el mal podia ser irremediable, però era tan senzill com haver intentat aplegar a un acord sincerament, i a això no haverem arribat a aquest extrem tan complicat, no? Per tant, arribem amb l'alumnat nerviós, amb el professorat en general molt enfadat per la falta de voluntat real negociadora i de presentar els acords com toco. Però bueno, ara és el dia d'ells, és el dia de que ells se centren, que s'aïllen de tot i que ho facin el millor possible.
0: Tant de bo que tot vagi molt bé per a ells i per a elles, i també per a vosaltres, perquè crec que ja és moment, després de 4 setmanes de vaga indefinida, d'arribar, no sé si hi ha un acord o un preacord, però arribar a un punt en el que, i és que entendiment,
1: jo crec que tenim que arribar a un punt en el que presentem propostes clares, serioses, per a poder sentar-se a negociar. Si no s'aplega a aquest acord, si no s'aplega a aquest mínim, és molt difícil parar la vaga, és molt difícil arribar a un acord. És que jo crec que ja toco, després d'aquest temps, han tingut temps d'estudiar cada una de les propostes, valorar-les i haver fet una contraoferta real, econòmica, i amb un temps més concret. Això ha passat els últims dies, lamentablement, després de 3 setmanes. Però sí, sí, tenim tots moltes ganes, perquè l'esforç personal, humà, és molt gran, eh?
0: Doncs, Fran, moltíssimes gràcies, com sempre, una abraçada forta.
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i per estar així recolzant a l'alumnat.
0: Gràcies.

0: Es la una mediodía en Canarias. Alberto Núñez Feijóo esquiva la pregunta de si va a ir a Waterloo a negociar con Puigdemont la moción de censura, como le ha retado Junts. Al salir del cercle de economía, donde se ha dirigido a los empresarios catalanes y donde no ha hecho mención a este asunto, el líder del Partido Popular ha respondido así a los periodistas.
1: ¿Está dispuesto a reunirse con Puigdemont en Waterloo, señor Feijóo, o enviar un emisario? ¿Qué le parece esa idea?
2: Vale. Venga, oye, gracias. Vamos a hablar de cosas serias. ¿Vale?
0: Vamos, por favor. Vamos a hablar de cosas serias, ha dicho Feijóo. La propuesta de Junts la acaba de rechazar, por ejemplo, el alcalde de Madrid, Almeida.
3: Mira, Junts tiene que tomar la decisión de si quiere que la legislatura se acabe, se convoquen elecciones o no. Y esa decisión es muy sencilla. Si hay una moción instrumental, hay una moción instrumental. Pero Junts lo que no puede pretender es que aquí se asuman sus condiciones.
0: Mientras la noticia está en el exterior, Israel vuelve a ignorar a Donald Trump y ordena nuevas órdenes de evacuación en el sur del Líbano. La línea roja impuesta tanto por Irán como por Estados Unidos para seguir con las negociaciones de paz. Esto después de que, según Axios, Trump le haya reprochado esta noche a Netanyahu que ataque el Líbano, diciéndole que está jodidamente loco. Sara Aranda, buenas tardes.
4: Buenas tardes. El ejército israelí ha ordenado la evacuación de la ciudad de Nabatiye, una de las más grandes del sur del Líbano. Es el primer desalojo que anuncian tras el acuerdo de Trump para el fin de las hostilidades. Netanyahu insiste en que el pacto solo incluye Beirut y que continuará su ofensiva en el sur, donde los ataques dejan hoy 12 muertos. Israel acusa a Hezbollah de saltarse el alto el fuego y lanza una advertencia. Todo aquel que intente dañar a Israel fracasará. El precio que pagarán será muy alto, como ocurre con Irán, que paga las consecuencias de sus ataques. Presume de haber resquebrajado el régimen de los ayatolás, que dice está destinado a caer.
0: En el juicio del hermano de Pedro Sánchez por su contratación en la Diputación de Badajoz, esta mañana una aspirante al mismo puesto que David Sánchez ha asegurado que no existió igualdad de oportunidades porque a ella no le hicieron preguntas durante la entrevista y que el director del Conservatorio de Plasencia le dijo unos días antes que no se presentase porque el puesto ya estaba asignado. Isabel Vega.
5: Buenas tardes. Sí, tras el pequeño respiro de ayer llega este testimonio demoledor para las defensas. Es Cristina de Frutos, directora de orquesta. Dice que el director del Conservatorio de Plasencia, amigo suyo, le avisó de que esa plaza era para el hermano de Pedro Sánchez.
6: Pregunté que quién era Pedro Sánchez pensando que era una persona más del entorno nuestro y me mandó una foto del actual presidente del gobierno. Y entonces pues yo decidí no presentarme.
5: Sin embargo, la Diputación contactó con ella para la entrevista y le dijeron que tenía posibilidades. Cuando acudió y presentó su proyecto ante el tribunal, no le hicieron ninguna pregunta. A David Sánchez, sí.
6: Si aún no les han dado unas oportunidades, pues a mí también. Entonces, en el momento en que yo no vi que a mí me habían hecho preguntas y que sobre todo se lo daban por la buena contestación a las preguntas, yo ahí vi desigualdad de oportunidad.
5: De Frutos no impugnó la decisión y tampoco denunció, aunque mandó un correo a la Fiscalía con la causa ya en marcha. El principal problema de su testimonio es que ese amigo, que le habría avisado de todo, lo negó en instrucción. No lo contará en el juicio. Nadie le ha llamado como testigo.
0: En el Congreso, Esquerra y Compromís han registrado esta mañana una solicitud para que comparezca el ministro del Interior, Grande Marlaska, y dé explicaciones sobre el agente de policía que este domingo golpeó por la espalda a una docente jubilada en Valencia que se estaba manifestando, provocando que se rompiese la nariz. Y la temperatura del agua del mar alrededor de nuestro país ha vuelto a pulverizar todos los récords para un mes de mayo. Todas las boyas medidoras del Cantábrico y Galicia y gran parte de las del Mediterráneo han registrado máximos de temperatura del agua, destacando los 26 grados y medio de la boya de Mahón, en Baleares. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Son datos de la red de boyas de puertos del Estado, 12 de las 15 de la red exterior, 6 de las 14 de la red costera, todas fondeadas, como dices, en el Cantábrico, Atlántico gallego y Mediterráneo, han registrado su máxima temperatura para el mes de mayo, 26,5 en Mahón, 26,2 en Dragonera, 24,6 en Tarragona, Pasaya 22,8 y así sigue la lista con Bilbao, Las Palmas, Cabo de Gata o Valencia con temperaturas por encima de 20. Como la temperatura se suele ir acumulando y aumentando con la radiación solar, los expertos vaticinan un nuevo verano de récord también en el agua del mar.
0: Deportes, José Antonio Duro, muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con la carrera electoral en el Real Madrid con Enrique Riquelme celebrando un acto esta mañana en Barcelona. Anoche fue protagonista con Manu Carreño en El Larguero, dejando esta noticia.
9: Si yo soy presidente del Real Madrid, don Raúl González Blanco será el director deportivo del Real Madrid. Me encanta un jugador como Rodri para el Real Madrid. Lleva los valores, la profesionalidad, la competitividad. Fue Balón de Oro, madrileño, capitán de la selección española. Si soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri jugará en el Real Madrid.
8: Estamos a 5 días de las elecciones, también con Florentino Pérez en esta carrera electoral. Además, tenemos a la selección concentrada en la ciudad del fútbol de Las Rozas, afrontando este día en el que son protagonistas Mikel Merino, que se va a incorporar en la jornada del día de hoy, a la espera de mañana cuando se incorporen el resto de jugadores que jugaron con el PSG la final de la Champions. Riazor será el escenario del amistoso del próximo jueves, el primero del conjunto de Luis de la Fuente ante Irak. Y entre los nombres propios de este martes está el de Rafa Jodar. Esta tarde el madrileño disputa ante Zverev buscando las semifinales de Roland Garros.
10: Les puedo decir que yo no tengo ningún miedo a las elecciones, faltaría más.
11: ¿Crees que están cerca unas elecciones generales? Por muy lejos que estés, siempre hay gente que sientes cerca.
12: Cerca de ti está.
13: No veo nada.
14: Yo tampoco.
11: ¿Cuándo te diste cuenta de que no veías de cerca?
15: ¡Este negro, cabrón!
11: ¿Qué vallas, qué muros, qué cercas no somos capaces de destruir? ¿Qué agradeces tener?
16: Un centímetro de ti.
11: Cerca de casa.
17: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
11: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro cerca, en la SER.
17: El faro, con Mara Torres, Cadena SER.
0: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
17: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER, Comunidad Valenciana.
18: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
19: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
20: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
17: Radio Ontinyent, Cadena SER. En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
21: La 1 del migdia, 7 minutes, iniciem segona hora de programa. Iniciem esta segona hora de programa en este dimarts 2 de juny de 2026, 2026 amb SER Comarca. Que ja sabeu que és un espai de Ràdio Ontinyent, de l'Oi per Oi Ontinyent de Vall d'Albaida, on repassem de dalt a baix tota l'actualitat dels 34 municipis que conformen la nostra comarca. Carmen Úbeda, molt bona vesprada.
22: Hola, bona vesprada, Miguel.
21: Estem preparats per a contar tota la informació que tenim?
22: Preparadíssims i amb molta informació, sobretot, sí, de 8 pobles menús de la nostra comarca.
21: Exacte. Encara que comencem parlant de, amb l'àmbit educatiu, del que hem escoltat en primera hora de programa, ens centrem, com no, en les proves d'accés a la universitat.
22: Sí, la convocatòria ordinària de les proves d'accés a la universitat ha començat avui a la Comunitat Valenciana i també té la seva presència destacada a la nostra comarca, la Vall d'Albaida, on un total de 416 estudiants s'han presentat i continuen presentant-se al campus d'Ontinyent de la Universitat de València. Alumnes que arriben des de diferents municipis de la comarca, Ontinyent, Bocairen, Lolleria, Castelló de Rugat i Albaida, i fins i tot de les localitats més allunyades, com Castelló de la Ribera.
21: Sí, i no podíem deixar de costar la bona notícia de la setmana, que és que és molt bona, de veres. Blanca passarà a la història per ser la primera bebè nascuda al nou Hospital General d'Ontinyent. La xiqueta va néixer dissabte a les 10 de la nit, poques hores després de l'obertura de les noves urgències generals de maternitat i pediatria a les instal·lacions del sector Casa Balones.
22: La menuda i la seva mare, Elena, es troben en perfecte estat i han rebut la felicitació de l'equip sanitari que els ha atès en este moment tan especial. D'esta manera, la família s'ha convertit en la primera en estrenar les noves instal·lacions de maternitat del centre hospitalari. El nou Hospital General d'Ontinyent funciona ja des d'este dilluns al 100% després de completar-se el trasllat dels pacients ingressats a l'antic edifici. La infraestructura ha suposat una inversió de prop de 73 milions d'euros i incorpora millores com 2 quiròfans més, el doble de paritoris, més punts d'urgències i un increment de les consultes externes.
21: I ara un recordatori molt important, sobretot per avui, que és un dimarts en el que, i en el qual s'esperen temperatures molt altes, que podrien arribar fins als 38 graus, ha dit Lluís Francesc Sabà. elevades. La Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat Valenciana ha establit la prohibició de la crema de residus vegetals agraris des de l'1 de juny, des d'ahir, fins al 15 d'octubre de 2026 en tota la Comunitat Valenciana.
22: Exacte, ja no en parlem sols de la nostra comarca, de la Vall del Boedà, sinó de la Comunitat Valenciana. És una mesura que afecta les zones forestals i la seva franja d'influència de fins a 500 metres amb l'objectiu de reduir el risc d'incendis durant aquests mesos de major perill i recordar que no es poden realitzar cremes agrícoles. Per favor, no realitzeu cremes agrícoles en ningú moment ni baix ninguna circumstància.
21: Anem ara a l'Ajuntament del Palomar perquè vol reconvertir l'antiga escoleta infantil municipal en un nou espai social obert al poble, finançat amb el Pla Obert d'Inversions de la Diputació de València.
22: És un projecte que preveu crear un local polivalent per a reunions, dinars, celebracions i activitats de les festes de Sant Antoni, entre altres, però també per a l'ús diari de veïns i d'associacions. L'espai comptarà amb sala, cuina i capacitat per a unes 40 persones i es gestionarà mitjançant sistema de reserva. L'objectiu és donar vida als edificis municipals infrautilitzats i oferir al poble un espai comunitari que afavorisca la convivència i les activitats socials. Escoltem a l'alcalde Jordi Vila.
12: En el 2008 ens van fer les escoles noves, pues les escoles velles han fet un auditori, han fet sales de gimnàs, gent pues, falla diàriament i entonces això és la finalitat dels pobles, de dir, tindre-los viu, que ficar els edificis per a la gent i per veïns i veïnes i això cada un que es gasta i perquè per això al final hi ha molta activitat i la gent ho agraeix.
22: I anem ara fins a l'Olleria, no, Miguel?
21: Sí, que està desenvolupant el taller d'ocupació l'Olleria Treballa 2025-2026, amb el qual 20 persones del municipi es formen mentre realitzen pràctiques en diferents espais del poble.
22: Sí, l'alumnat ja treballa en la neteja i millora del paratge del Salido, en la reforma de l'antic escorxador i també en actuacions a zones com el Rodat i el Pinar de l'Ermita de Sant Cristòfol. El projecte està finançat per la Generalitat Valenciana, també amb la col·laboració de Labora i té una duració de 12 mesos, al final dels quals els participants obtindran un certificat de professionalitat.
21: I en Bocairent, en les últimes setmanes, la Regidoria d'Espai Públic i Serveis Municipals ha dut a terme diverses actuacions de millora al municipi. Entre elles, destaquen treballs en infraestructures del cicle integral de l'aigua, el condicionament i desbrossat de camins, així com el suport a la regidoria d'esports en la neteja i preparació de la piscina municipal.
22: Que ja fa molta falta.
21: Fa moltíssima falta.
22: També s'ha col·laborat en l'organització de les festes de Sant Jaume, la Santa Creu i la Mare de Déu dels Desemparats, i s'han fet també actuacions de millora en espais urbans, com la vorera de l'Avinguda Sant Joan de Ribera i diverses baixades per a vianants del nucli urbà.
21: I en Montigelbo, què passa en Montigelbo? Doncs que l'Ajuntament ha iniciat les obres de canvi del subministrament d'aigua potable a l'Avinguda Constitució, entre els números 18 i 50.
22: Durant l'execució dels treballs es poden produir certes molèsties puntuals al veïnat, per la qual cosa es demana comprensió i paciència. Les actuacions es duran a terme amb la màxima rapidesa possible per tal de reduir al mínim aquestes afectacions.
21: Parlem ara d'Ateval, perquè ha participat esta setmana en l'assemblea de l'ETP celebrada a Amsterdam, una trobada centrada en el futur de la indústria tèxtil europea, la innovació i la sostenibilitat.
22: Durant l'esdeveniment, l'entitat va mantenir reunions amb els membres de l'Eutextil 2050 i amb socis del projecte Elevatex, última en la primera convocatòria que ja s'ha obert l'1 de juny. La cita també ha servit per reforçar la cooperació amb altres representants espanyols del sector tèxtil i innovador davant els reptes i oportunitats de la indústria europea. Anem a escoltar paraules de Julia Berchere, ella és directora de projectes europeus d'Ateval.
13: Continua sent com un dels principals objectius. Veure què necessita la indústria i veure de quina forma pot col·laborar en totes les fonts de coneixement que tenim a nivell europeu.
21: En l'Ajuntament de la Pobla del Duc han aprovat en ple una moció institucional per reclamar a la Generalitat Valenciana l'execució urgent de la futura residència i centre de dia per a persones majors, un projecte considerat estratègic per al municipi i per al conjunt de la Vall d'Albaida.
22: La iniciativa ha comptat amb el suport de tota la corporació municipal i busca donar un nou impuls a una infraestructura llargament reivindicada destinada a millorar l'atenció a les persones majors i dependents en un context d'envelliment creixent a la comarca i també de falta de places residencials. Escoltem a l'alcalde, Vicent Gomar.
14: Que des de l'Ajuntament de la Pobla estem deixant-nos la pell perquè això sigui una realitat. ¿Vale? Han fet un esforç importantíssim comprant els terrenys, importantíssim pagant els avantprojectes, moltes reunions, molta gestió, i el nostre objectiu és que això sigui una realitat.
21: I de la Pobla del Duc a Fontanars dels Alforins, perquè allà l'Ajuntament ha aprovat els padrons fiscals del primer semestre de 2026, que inclouen els rebuts de l'aigua potable, el clavegueram i el cementeri.
22: Els veïns tenen ara 15 dies per a revisar-los a les oficines municipals i fer al·legacions. Si no hi ha, el període de pagament en voluntària començarà el pròxim 15 de juliol i finalitzarà l'1 d'octubre.
21: I en Pinet, l'Ajuntament ha obert el període d'exposició pública dels padrons fiscals, també de les taxes de FEM per a este any 2026.
22: A partir d'avui, els veïns disposen d'un termini també de 15 dies naturals per a poder consultar els llistats en les oficines municipals i presentar reclamacions si detecten errades. En total, el consistori recaptarà poc més de 5.500 euros per servici de recollida de FEMs i 325 euros per reserves d'aparcament.
21: Ens traslladem ara fins a Benicolet per a analitzar algunes de les actuacions que està impulsant l'Ajuntament en els últims mesos.
22: D'una banda, el consistori ha adjudicat les obres de millora i pavimentació del camí de l'Ombria, una actuació que s'ha valorat en més de 50.000 euros i que s'han finançat gràcies al Pla Obert d'Inversions de la Diputació de València. I també, d'altra banda, el municipi continua apostant per facilitar l'accés a l'habitatge amb la incorporació d'una nova vivenda social al parc municipal, que ja està habitada per una família.
21: Sí, per a parlar de tots aquests projectes i dels reptes també de futur de Benicolet, ens acompanya i ens escolta ja l'alcalde del municipi, Ivan Martínez. Què tal, Ivan? Molt bona vesprada, com estàs?
1: Bona vesprada, molt bé, la veritat que molt bé.
21: Benvingut.
1: Ja en calor, però bé, ja estem començant l'estiu.
21: Com està la calor per ahí, en Benicolet?
1: Bueno, anem suportant-la, la veritat, anem suportant-la. Però si ara fa esta calor, no sé en agost què passarà.
21: No, calla. Nosaltres
22: Ivan, sí. Què passarà amb la piscina municipal? Quan teniu previst obrir-la?
1: Pues a veure, Carmen, en un principi tenia previst obrir-la aquest cap de setmana, el diumenge, però no podrà ser perquè les obres estan rejuntant i tal, no estarà acabat. Aleshores, segur l'altra setmana, si tot va bé. No puc dir res, però si no va bé, tota l'altra setmana.
21: Va, ja tenim la informació d'última hora, que és la que ens interessa,
1: sí,
21: també.
1: Sí. Perquè tots m'ho pregunten, quan obri la piscina, tot arriba.
21: Però volem parlar també, perquè acabeu d'adjudicar les obres del camí Ombria. Quina importància té aquesta actuació per al municipi, Ivan?
1: A veure, per nosaltres tots els camins tenen importància. Este camí també té molta importància perquè linda en el poble, i el que volem, en aquest cas, ho intentem, és que hi hagi un circuit perquè la gent pugui anar a passejar.

0: Dombria. I sí que anem a deixar traçat una línia, perquè en un futur ara no, una línia elèctrica, que si posem faroles o es posa alguna cosa. I a deixar-ho tot preparat per després no tornar a obrir sanja, les coses ja tres.
1: Respecte als terminis, els tenim o encara no? Termini d'execució d'obres i finalització.
0: A veure, jo vaig a dir-vos la veritat. A mi m'agradaria que es fera abans de l'estiu, perquè com sabem, l'estiu no es pot tirar el formigó.
2: I tant.
0: Va de formigó. I m'agradaria que es fera abans de l'estiu. Més que res pel formigó i així ja està. I la gent podem disfrutar d'aquest camí. Però no puc assegurar res, clar, ja no depèn de mi, no depèn de mi. Ojalà.
2: Ivan, anem ràpid perquè ens quedem sense temps, però heu incorporat una nova vivenda al Parc Municipal d'Habitatge Social. Com va sorgir aquesta iniciativa i com està la cosa a hores d'ara?
0: Pues jo el conte, mira, com sabeu, vaig ser una subvenció que es diu el Planada per comprar vivendes en el poble. En aquest cas, el tècnic municipal i jo vam anar a veure quasi totes les vivendes que estaven en venda, però sols entrava una, i tal qual ho van sol·licitar i m'ho van acceptar i la van comprar. Ens ho han subvencionat al 100%, perquè la vivenda de l'Ajuntament no ha pagat gaire diners, està subvencionat al 100%, i també ens van donar un diners per fer unes xicotetes modificacions. És un piso en el qual hem posat aire condicionat, hem canviat la vitro, també hem posat ventiladors en les habitacions, etcètera. I sí, ja van fer els plecs, es van presentar diverses persones i es van reunir la taula i ja està adjudicat. Mira, està adjudicat que ahir ja van començar a viure allí.
2: Bravo, quina bona notícia. Quina bona notícia. I volíem contar aquesta notícia a Sierra de Untilla en Cadena Ser, i per això hem molestat un poquetet a Ivan Martínez, que és l'alcalde de
0: Benicolet. Que va, mai.
2: Ivan, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Una abraçada forta.
0: Gràcies a vosaltres,
2: adéu.
0: Com sempre.
2: Adéu. I fins ací esta edició de Ser Comarca. La setmana que ve, més. Gràcies.
1: Adéu, Miguel. Adéu.
2: Anuncis y anem a hacer historia o a contar la historia, ya veureu.
3: Pues este es el desglose del proyecto que te hemos diseñado.
4: Ok, pero antes de firmar, solo quiero saber una cosa.
3: Claro, dime.
4: ¿Tú esto lo pondrías en tu casa?
3: Sin cambiar ni una pieza. Mira las reseñas de nuestros clientes y verás que ellos opinan igual que yo. Así es, No Te Quedes Sin Sol. Una empresa cercana que instala autoconsumo solar, baterías, aerotermia y cargadores eléctricos con un criterio muy simple. Si no lo ponen en su casa, no lo ponen en la tuya. NoTeQuedesSinSol.com. En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida El Match 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
5: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
6: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
5: Habla con ASCAN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
6: ASCAN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
7: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este dissabte 6 de juny a les 10 de la vesprada el Teatre Txegaray acull El Alma de Sorolla, un espectacle amb la reconeguda actriu Lídia Bosch. Música en directe, emoció i l'univers mediterrani de Sorolla en una proposta visualment sorprenent. Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle. Regidoria de Cultura, Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
8: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
2: Fa uns dies vos contàvem el descobriment de l'antic forn i la màquina amassadora ocults entre els enderrocs de l'edifici de Santa Rosa 24 Ontinyent. I aquell reportatge ha provocat una cosa preciosa, que apareguerem descendents d'una de les famílies que va viure i treballar allí. Avui, este matí, hem tornat a Santa Rosa 24, ho hem fet amb Pilar Silvaje i amb la seva filla Pilar Ferrero, descendents dels primers forners que van posar en marxa aquell negoci familiar. Mireu, entre runa, records i parets plenes d'història, hem reconstruït com era la vida dins d'esta casa que durant dècades va alimentar mig barri de Poblenou.

0: això no ho conec jo gens.
1: Què n'hi havia quan vostè estava?
0: Això era l'entrar. Això era l'entrar. I ahir hi havia un guisaor.
2: Ahir hi havia una barra.
0: Una barra, perquè era un guisaor. Era un guisaor. I ja d'ací per allà ja era tot el forn.

0: tres pessetes, un bolígraf i uns tiquets.
1: Així vaig, no havia res més. Un aseo, pensé que havia...
2: Mira, que
3: estic... I això és el llavaor, no?
2: Això és el llavaor.
1: No, el no? que dic jo era un llavaor obert.
2: Ah.
1: Una llavava allí i l'altra llavava així. I la pila era gran.
3: Al mig.
1: Però estava al pujar l'escala.
4: Ah, I la pila, i la pila estava dalt.
1: Dalt?
4: La pila estava dalt. La pila... Grandota.
1: Dalt?
4: Dalt del tot.
3: Perquè la pujarien.
1: Pues la llevarien
3: si farien obra, la pujarien i la guardarien.
4: Sí, dalt hi havia una pila.
1: Pues sí, era la que estava.
4: Però...
1: Sí, una pila molt bonica. I així era on estaven les màquines. Les màquines, que nosaltres veníem així a jugar a fer teatre, les amigues meues i jo, a jugar xicotetes a fer teatrets. A on anem? A casa Pilarín, que allà hi ha més lloc. I així, en el forn, ens deixàvem fer de vespre el que volíem. I dalt, i passaves per ahir una porteta, i allà dalt estava el cabor.
2: Mira, així ja... Espera, tu veuràs. Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de València. Un reboot. De 1964.
3: Això ja és de segons propietaris.
2: Això és dels segons propietaris. Ho acabo de trobar. Doña María Soler Albero ha recibido la cantidad de 3 pesetas. 3 pesetas y 5 céntimos. Es el impuesto según el padrón aprobado por la Junta Local de Informaciones Agrícolas, el padrón. Mira, pues vine, porque yo vaig veure, claro, sería de la segunda época ya, o de, ¿sabes? Pero es que van a probar que se va a quedar penchat una foto de una verge. Mira, mira, mira el alto. ¿La veus?
1: Sí, eso es una imagen.
2: Sí.
3: Una Mare de Déu.
2: Una Mare de Déu. Això es va a quedar ahí.
1: Això lo posaria a mi abuela, perquè era més catòlica que dir-ho. Volia que jo fora monjo. Sí, sí, no és broma, no. El pague, el dot, l'ajuar que diuen, la monja també tiene que dur-ne. Pilarín, jo te'l pague tot, però per què no poses mongeta? Jo dic, jo pague-me-lo sense posar-me mongeta. No, no, no, tens que posar-te mongeta. Dic, pues deixa estar l'ajuar.
2: Ahí está bé l'ajuar.
1: Així no és que no m'estranya que la posarà ma abuela.
2: Estaria bé, que siga, que fora aixina. Ara xerrarem, que estem donant el primer passeig. Només entrar perquè volíem fer i volíem veure les primeres sensacions de Pilar.
1: Això, i després es puja, perquè pujava una escaleta i estava del cabor.
2: Que dins habitació, en la Mare de Déu o...
1: No, no estaria tan alt, no.
2: No,
1: si baix. Tot això tros d'ahir és el que era el forn.
2: Val.
1: Lo de més ja dalt, dalt era bonico perquè hi havia les habitacions molt grans.
2: Però tu te'n recordes com era dalt? Sí, no? Ja si has dit lo de tal, tu te'n recordes.
1: Ja ves l'escala i al final hi havia una porta així. Era un passillo, s'acabava el passillo, era la tot lo de ma abuela, que tenia comedor, tenia una alacena ben gran, que és on va estar ma mare, mon pare, pobret, amagat.
2: Això m'ho contaràs ara.
1: Mi madre. I allí cabien dos habitacions, dos llits, i després una altra cova al costat. I a la part dreta d'ací, des dels balcons d'ací, hi havia una habitació i passaves per ixa i dins una altra més gran. Així és que aquesta casa era molt gran.
3: I hi havia una segona planta també?
1: Sí. I dalt hi havia una planta que era, diguem, el terrat, però tenia una... Era com si fos una terrassa tancada, perquè tenia oberta la part esta d'ací, però tenia una paret així hasta ací, com una barana d'obra, i estava per arrimar-se, i tenia tot això, estava obert. I pujar des dalt, estava la terrasseta.
3: Encara.
1: Així és que esta casa era molt gran.
3: Era un espai on estava connectat les cases del carrer Sant Vicent.
1: Per allà
3: darrere es podia votar?
1: No. Tenies que pujar a la terrassa i tenies que anar a la... Ui... Dalt, ui,
3: a la teulà.
1: I per allí passaven, que per allí la dona, l'amiga de ma mare, deixaven per la nit les finestres obertes per si teníem un pare que fugir.
2: És que volem anar a aquesta història ara, però espera't un moment.
5: Mira, què hem trobat? Sifons? Què? Quins records?
1: Agarrem-los i això és per vosaltres.
5: Està Òscar Borrell així, regidor, podem agafar el sifons o què?
1: Per la família, sí.
5: Regidor, que sí.
1: La família, la meva família, l'altra són sifoneros, així és que...
5: Sí, senyor.
1: Pa que se'ls guarden.
5: Sí, senyor.
1: El que vull que se'ls guarde.

0: Bueno, ja he fet un recorregut per dins d'esta casa que ja van visitar, que ja van dir, que ja van contar en antena, que és una casa de l'any 1880, que té una història darrere, que al fer les obres s'havien trobat un forn, una amassadora, unes màquines... I volíem saber quina història havia darrere, però clar, vam conèixer, gràcies al Ferro Bernabéu, el cronista oficial d'Ontinyent, de qui era la primera vegada, qui era la primera família que tenia esta casa. Però després hi havia més història, perquè aquella família no eren forners, no van muntar un forn així. I gràcies a la notícia que vam publicar a Radio Ontinyent i que la gent va escoltar, va arribar Pilar Ferrero, que és amiga de la ràdio i que és amiga de la cadena, i ens va dir, jo tinc coses que contar d'eixa casa. Bueno, jo no, ma mare, Pilar Ferrero, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Va ser un poc aixina, no? Perquè es va contar, Òscar, que tu dius, no, si en eixa casa va estar... jo tinc família que, no, antepassats.
1: Sí, sí, que és que quan vas escoltar en la notícia que havien estat pues, la família dels Guerola, que havien segut panaders... jo el que li vaig dir que abans d'eixa família que eren panaders havia hagut un altre també panaders i eren els meus bisabuelos, eren els abuelos de ma mare i que hi havia molta història en esta casa que ella se'n recordava de moltes coses que havien passat així.
0: I ta mare està així avui, Pilar Silvaje, com estàs?
2: Bé, molt bé.
0: No, ja t'he vist que estàs bé, que hem fet un recorregut i tenia, té més memòria ella que vamos.
2: Ja m'he sortit de moltes coses que no, de moment no sé dir-les. Després, poquet a poquet, me'n recorde.
0: Què has sentit quan has entrat? Ho hem gravat, però què has sentit quan has entrat per les portes? Perquè quan arribàvem pel carrer deies, ui, mare Déu, fa 70 anys i tal.
2: 70 anys que m'ha casat, 70 anys que va vindre a ser a vores abuelos, vestida de nòvia. I després ja, com m'abuelo va faltar i m'abuelo ja es va quedar és la panaderia pels meus tios i l'abuela se'n va vindre amb nosaltres i ja no tornar, des de luego.
0: I 70 anys després, què has sentit?
2: Ha sentit un cuquet, però la veritat és que un desastre, això és un desastre. Això sí que és caure en mans de persones que no... Però bueno.
0: Però el cuquet, què t'ha dit?
2: El cuquet m'ha dit moltes coses que jo ha passat així.
0: Quines imatges tens ara?
2: Jo, que vull dir, imatges de què?
0: De
2: què?
0: Quan passaves així, quan eres...
2: Ja sí, passava jo molt. Perquè així jugàvem amb les meves amigues i jo, i amiguetes. Si anem a jugar a casa Pilarina al Fort, que allà hi ha lloc. I se venien així, jugàvem a tot, fèiem teatre, fèiem de tot. I passàvem molt bé, la veritat que sí.
0: Abans quan estàvem fent el recorregut bueno, quan estava ahí, clar, perquè mon pare, conta'm la història, perquè hi ha una història així darrere que...
2: La història és molt gran.
0: Pues és que jo vull que la gent escolte aquesta història, que va passar dins de les portes i de les parets d'esta casa.
2: Pues mira, a mon abuelo i a un germà de mon pare, que era major que mon pare, es treballava en la paduana. Mon abuelo era el...
3: Veus?
2: El...
0: Xofer?
2: No.
3: Eren teixidors.
2: Era el que ho portava, com es diu?
3: Encarregat.
2: L'encarregat. Entonces, clar, sempre segurament anava més a favor del l'amo que de lo de més. I li tenien molta quimera. Entonces, quan vas fer la guerra, pues, van matar a d'ell, van matar a l'altre fill, i al cap d'un poc de temps van vindre a buscar a mon pare. I mon pare, bueno, vam anar tots a casa de ma abuela i havien matat a ma abuelo i amb un tio, els dos pare i fill, i vam vindre a per ell. Entonces, quan vam anar tots a casa de ma abuela i ma abuela es va dir, no, en dos no en teniu ja prou, però, bueno, la meva germana tenia 5 anys i jo en tenia 2. I ella, pobreta, és el que va entendre algo perquè ella era listeta i li va anar i li va dir no se'n porten a mon pare i es donaré un caramelo. I al final uno de tots va dir Daniel, veníem a per tu. Amagar on pugues perquè van a per tu. Pues vale. I es va amagar a cinc a ma abuela. Així com havia un armari que era molt, molt ampli, li van buidar tot lo de baix, que era de madera, que no es veia a ningú. A veure, a mi m'agarrava quan volia, però per veure la meva germana, com ja xerrava, tenia que ser quan se queda dormint. I va estar ahí molt, molt de temps.
0: En un armari.
2: Sí. de nit i dia, perquè estaven les xiquetes estaven dormint, i estaven també els meus tios, però clar, sempre anaven a la xica que li ajudava a ma abuela a netejar tot el forn i tot. Tu saps on és l'home de la teua, de la dona, la dona d'allí de la panaderia? I ella deia, jo no sé res, perquè anaven també, volien saber on estava. I mon pare, al cap de molt de temps, va dir, si passarà una desgràcia i a lo millor als meus cunyats es passa alguna cosa per culpa meva, i se'n va anar a la guerra. Lo que no sabem, qui l'ha matat. Si l'ha matat en la guerra, o és que anàvem buscant-lo i estàvem per allí, se'l van carregar en seguida, això no ho sabem. Perquè jo no sé on està mon pare. Jo només sé que ens van enviar una toalla i la cartera. Si van agarrar la cartera, l'agarrarien a d'ell de damunt. Pues tenien que saber on estava, el que l'haguera mort, però tenien que saber, de dir, pues bueno, ha caigut així o ha caigut allà, però no, no mos van dir que no sabien on estava. I jo, mon pare, el pobre, no sé per on para.
0: I tot va començar així?
2: Tot així. I aquesta història és d'ací.
0: És una de les moltes històries, encara que no és molt positiva, però és una de les moltes històries que amaguen cases d'aquestes característiques. Vaig a convidar també a Òscar Borrell, que està per ací, que és regidor de Patrimoni de l'Ajuntament. Òscar, el coneixes, no?
2: Sí, sí, que és família meua.
3: Clar.
2: És del meu home, és meua.
3: És teua.
0: Òscar, sí que hi havia història, amagada ací en esta casa.
4: Sí, és superemocionant. M'emociona d'escoltar perquè estàvem comentant abans de vindre, no? Que totes les històries que hi ha, perquè són edificis molt vells i antigament pues, hi ha moltes històries de persones que van passar la Guerra Civil, que anaven amagant-se per les cases, i jo crec que això és una història digna de que la gent la conega. Jo crec que la tasca que esteu fent en aquests dies, jo crec que això va molt bé per a conèixer la realitat d'on diuen.
0: Pilar, tu coneixes la història que acaba de contar ta mare?
1: Sí, no m'havia ubicat perquè, claro, quan jo vaig néixer i tot això, ja aquesta casa no era de la família. Però sí que havia sentit parlar molt d'amagar a l'abuelo. El que passa és que a voltes quan ja em dona detalls, perquè jo pensava que estava en un quarto, diu, no, estava dins d'un armari. Hi havia una alacena, sembla, molt gran, la part de la cristalada, la part de baix de fusta, i ahí que estava, i ahí que estava. I el que contava antes, no?, de les... coneguts, clar, perquè en el poble i més en aquesta època tots sabien, alguns o més coneguts sabien les situacions, com des de com algú amic de la família que linda per darrere la casa te diu, jo deixaré les finestres obertes i sàpigues que si algun dia passa alguna cosa i tens que fugir, puja a la teula, ves per darrere i pel carrer Sant Vicent podràs fugir. No sé, això també és molt emotiu i significa molt el que passaven i el que la gent compartia, no?, en una situació així.
0: És fort,
2: La meva família ha sigut molt fort. Així és que jo, quan diuen que porten a tots els que porten d'allà en bombo i platillo, no, és que no sé el que faria. És que em posa, que no sé com no m'agarra un atac. Perquè, vamos, jo no dic, jo, a mi no m'agrada que maten a ningú, dic la veritat, no vull res. Però si la majoria, no dic tots, la majoria dels que han portat són els que van matar. Perquè jo sé que a mi abuelo els que van matar després estaven allí. Entonces, pa què tant de bombo? Que volen dur-los, que es duguen, però mut. Que els de més també estem patint. Jo els comencen a dir això i jo és que em posa que...

0: No hi ha per què m'agarrar un atac, perquè tant de que és duros i que duros, com si foren nedar el rei del mambo, jo dic, aquestes persones, mira, no ho comprenc, és a dir, és que no ho comprenc, però això mos toca passar.
1: Pilar, anem a parlar de coses més positives. Tu què faries en el forn? Perquè l'altre dia vam parlar amb l'Òscar i clar, em va dir, no, nosaltres anem a ajudar a, bueno, que estiga bé el forn, que no passi més res, que estiga tal, però clar, és la propietat el que després farà o desfarà. Tu què faries en el forn?
0: En el forn, i si forn ja no aprofita per res.
1: No, però te ho llevaries d'ahí, te ho deixaries de decoració?
0: No, no, això està molt vell ja. Això està tot a tirar. Això val més que ho tiren.
2: Ballat, no? Sí. No sé què ho deixen tirar, no? Una
0: sí.
2: No.
3: Bueno, ja ho veurem com està això.
0: És que no sé què passa, que ara no volen tirar res vell. Però la veritat, el que estiga vell és per tirar, perquè vamos, no. Això no es pot guardar, això no es pot guardar. Hi ha coses que dius, això no val la pena, però això no val la pena, eh?
1: No seré jo que diga res més, perquè això és el millor final que pot tindre un reportatge d'aquestes característiques. Pilar Silvaje, moltíssimes gràcies. Enhorabona per la teua, per el teu cervellet.
0: Ja m'he oblidat moltes cas, coses.
1: A mi se m'obliden més coses i sou més jove. Gràcies. I Pilar Ferrero, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres per interessar-se per aquesta història.
1: Que vaja molt bé. Gràcies. Òscar, gràcies. Vicent, gràcies, que també estava per així.

0: Bo, això que acabeu d'escoltar és el resultat del reportatge que hem fet este matí a Ixe Carrer Santa Rosa 24 d'Ontinyent amb Pilar Silvaje, Pilar Ferrero i en totes ixes històries que han amagat durant tots aquests anys ixes parets. I més històries que no hem conegut perquè no tenien temps, però de segur que coneguem en algun moment de la nostra vida. Segur, segur. En 20 minuts arribem a les 2 del migdia. Gràcies a Pilar, gràcies a les dues Pilars. Gràcies també a Òscar Borrell, regidor de Patrimoni. A Vicent Penedès, el cap d'obra. I gràcies a tot el món per escoltar-lo. A les xarxes socials, en breu, el podreu trobar. Ara, uns anuncis i Santi, la cuina de Santi.
1: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
2: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Especialitat So i Imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
3: ¿Sigues viendo cómo suben los precios de la vivienda mientras esperas? Es tu momento. En Ática Inmobiliaria llega la promoción de obra nueva Edificio Farinera. Últimas viviendas disponibles de 2, 3 y 4 habitaciones de renta libre con calidades de lujo. Sin comisiones, sin costes de gestión inmobiliaria. Además, paga cómodamente durante 2 años y asegura hoy el precio de tu futura vivienda. Infórmate ya en Ática Inmobiliaria y reserva tu futuro hogar. Edificio Farinera. Últimas viviendas. El momento es ahora.
4: ¿Crees que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.
5: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
6: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: de confesar una cosa, que l'última vegada que vaig parlar en el següent protagonista de l'Hoy por Hoy, on tinc el Vaida Albaida, estàvem en un lloc millor que avui. Mira que a mi m'agrada molt els estudis de ràdio on tinc en Cadena Ser, i una ràdio i un micròfono, però estàvem en un altre lloc que era, per a mi, fantàstic. Santi Prieto, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Estàvem a la teua cuina.
1: Sí, us ho vam passar bé, no?
0: Ui, estàvem
1: fent proves a tope.
0: Molt bé, va ser brutal, eh? Sí, sí, sí. De veres,
1: i les vau provar totes, que això està molt bé.
0: Efectivament,
1: sí, sí,
0: jo
1: sí, vau arriesgar.
0: Perquè jo no tinc problema. No, jo no tinc problema.
1: Sí, sí.
0: Carmen sí que va confessar que ella no és de menjar tot,
1: sí,
0: i que estava molt orgullosa perquè va provar absolutament
1: provar
0: tots els plats
1: tot,
0: que vas posar damunt de la taula i que vam fer amb els alumnes en pràctiques que tens allà a la cuina.
1: Correcte.
0: Bé, però estem en una altra setmana, estem en un altre dia. Què portes avui, Santi, per favor?
1: Pues avui porto una persona.
0: Oh, mira.
1: És una persona.
0: No es pot menjar.
1: Avui porto una persona. És una persona que porto darrere d'ell des de fa més d'un any. Quasi que des de que vas començar a participar així en la
0: sèrie. Sí, sí, sí.
1: I que la pas que és molt car de veure.
0: Home, si portes un any, sí, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí.
1: La broma porto un any, eh? Sí, sí. Bueno,
2: no, ell... no serà tant.
1: Sí. Sí, sí que està.
0: Ja l'hem escoltat. Ara presenta-ho.
1: Bueno, ell és Jesús Cebrián, és un amic meu. És molt amigatxo meu, és en el que vam començar a gravar el tema de la cuina de Carmina.
0: Uh-huh.
1: O sigui, gràcies a ell el programa i el canal de YouTube i tot això, i els vídeos es van fer gràcies a ell, perquè
0: uh-huh,
1: ell és el que controla, el que pilota de tot el tema audiovisual, i pues bueno, així està, tot una peça.
2: Bueno, i jo també he de confessar que sóc fan de... Jo també m'ho passo molt bé en la cuina en Santi.
0: Home, clar, o sigui que... clar, clar.
2: I jo crec que un poc per això va començar tot.
0: Sí, no?
2: Sí, perquè, bueno, jo era com client del seu restaurant,
0: sí,
2: pues bueno, m'agradava tant que li vaig oferir la possibilitat de poder fer un vídeo del restaurant.
1: Bueno, sí, així és com es vam conèixer, sí, eh? Sí, jo no el coneixia, ell era client, però jo no el coneixia.
0: Però ara va dir que Jesús és videògraf i fotògraf, no?
2: Sí,
0: perquè,
2: sí.
0: Val, que sí, ja està, i a partir d'ahí
1: vale,
0: tu
1: perdón.
0: Vas, clar, perquè si no...
2: Exacte, sí,
0: claro, com si vaig jo li dic, Santi, vaig a fer-te un vídeo, saps?
1: Claro.
0: Què vas a fer?
1: Claro.
0: De professió, videògraf i fotògraf.
2: Exacte, i se me va ocurrir com una idea, o sea, també soc amant de la gastronomia i tal, se me va ocurrir com una idea, en plan, ostres, pues podíem fer un vídeo, i claro, per a mi com el màxim referent de la zona era Santi.
0: Clar.
2: I, bueno, pues, li vaig parlar per les socials, me va dir que, per supost que sí,
0: uh-huh,
2: i, bueno, i al final, gravant este vidiet, pues, vam anar a veure algun camp en hortalisses, també vaig estar ahí en la cuina i tal, i poc a poc vam anar xerrant i vam, no sé, com tindre connexió.
1: Sí, sí, vam tindre feeling, vam fer una bona amistat.
0: Uh-huh.
2: Sí, sí. I, bueno, a partir d'ahí, pues, va aparèixer Carmina.
1: Sí, Carmina va aparèixer, lo que he contat jo moltes vegades, no?
0: Sí.
1: Que quan jo vaig anar a aquest programa, allí a punt,
0: sí,
1: vaig anar
0: sí,
1: a fer el programa este,
0: amb
1: ma mare i tal, quan ma mare allí es va vindre tan amunt i era la reina del mambo en el plató, jo és quan se'm va ocórrer dir, ostres, tenim que fer algo perquè es mantinga així, no?
0: Clar.
1: I és quan, tornant de viatge de València, li vaig tocar a ell, i vaig dir, Jesús, se m'ha ocorrido això, tu què opines? Tu m'ajudaries? I m'ha dit, clar que sí, home, jo t'ajude. Ell em va dir, jo t'ajude els primers capítols, els primers
0: i després ja vas
1: tu soles.
2: Sí. Però, jo t'he dit, quan tens que ficar la càmera,
1: claro,
2: quan tens que il·luminar,
0: sí,
2: quan tens que ficar el so, vaig anar al primer capítol, però saps què passa? Que Carmina, bueno, tu que la coneixes...
0: Sí, sí, sí.
2: Té com una aura que atrau.
0: És obvi. Quan apareix Carmina, la resta desapareix.
2: Sí, sí,
0: és que és aixina.
1: Total.
0: I mira que Santi també té aixa aura, no? Que
2: sí,
0: jo
2: sí,
0: crec que també és molt fàcil, ara que no està Santi així, és molt fàcil fer coses en ell, perquè, jo, clar, és el fill de qui és.
2: Uh-huh.
0: Però és que quan apareix la mare, s'acaba el món. Vull dir...
2: Clar, entonces, era com molt divertit, perquè al final ja no sols és el que estem gravant, que, bueno, que al final pues, sempre hi ha alguna tonteria i tal,
0: sí,
2: sinó fora de càmeres, claro, és fantàstic, te ho passes bé, graves i damunt menges.
0: O sea, clar, és que és un win-win, és un win-win.
2: Sí, per a mi era el plan perfecto. I poc a poc, sí que és de veres que vam començar aixina com de tonteria, fer un gazpacho, l'arròs al forn crec que va ser...
1: L'arròs al forn va ser el primer.
0: El primer, clar.
2: Claro, perquè era com molt... Jo intentava també convèncer-lo de que fora com plaig d'abuela.
0: Clar, clar.
2: De menjar-hi en català. Els
0: típics.
1: Tradicionals. No digues abuela que s'usen ma mare, veuràs tu.
2: Bueno,
0: no, per això ho llevarem, no passa res.
2: Sí. Però bueno, entonces, pues bueno, vam anar fent, va tindre com prou d'èxit, no sols en YouTube, sinó també per on tinguem,
0: sí,
2: per la zona, diguem.
0: Uh-huh.
2: A més que jo me recordo que al principi ho enviava a alguns amics meus, en plan, pues mira aquesta recepta. Inclús, moltes receptes he fet jo. Clar. Que ella sempre diu, això pot fer-ho qualsevol, sí, els sí. Jovens també. Pues bueno.
0: Mira, pues t'anava a preguntar per això, perquè clar, després d'estar ahí gravant i tal, al final... es queda, jo, a mi m'ha passat, d'anar a... No, no quan va passar l'altre dia, que vaig anar a la cuina, que vaig veure com fan els plats, i dic...
2: Bueno, sí, és una altra història.
0: Això no ho prové jo. Però sí en altres circumstàncies, també en cursos de cuina i tal, gravant i tal, que al final dius, tio, jo vull provar això, com es fa? I t'anava a preguntar precisament si tu ho has provat, tio.
2: És molt senzill. O sigui, realment... no, crec que no som conscients de la cuina tradicional, tampoc és res complicat. O sigui, al final, la gent que cuinava en les cales no tenia estudis de cuina avançada, com pot tindre Santi, sinó que era gent pues, de carrer com nosaltres.
0: Però tenen més mà, més carinyo, no? O que...
2: Al final jo crec que el temps que és, això, no? És el temps. Entonces, bàsicament, te dones compte, gravant aquests programes, que és molt fàcil cuinar i cuinar bo.
0: Clar,
2: saps que no és precís fer una bolognesa ni una pasta i un sàndwich i ja està, sinó que pots fer moltes coses al forn. O sigui, jo me recordo un plat super simple que era els ous en...
1: Els huevos al plató.
2: Huevos al plató, eh? Pues correcte. És que costa 5 minuts de fer i està boníssim.
0: Correcte.
2: I és super saludable.
0: Correcte.
2: Pues algo tan senzill com això, pues clar, te pots fer. I jo sí que me cuina després de ma casa... per a la monòlita, i és com pues, superguai.
0: I tot va començar per un oferiment de Jesús, no?
1: Sí, total, jo ja el dic. Ah, no?
0: I fixa't com hem acabat.
1: De fet quan ell va vindre...
0: Fent els ous al plat, saps?
2: Sí, sí. Exacte.
1: De fet, ell, quan va vindre la primera vegada, jo li vaig dir, mira, jo tinc una sessió de fotos en Xavi Moya.
0: Sí, correcte, és que clar.
1: I li vaig dir, ostres, pues, que jo tenia ahir, l'agenda anava un poc de cap ahir, no? Bueno, sempre vaig de cap, però ahir anava molt de cap. I li vaig dir, si vols, vine i aprofita, que jo estic fent la sessió en Xavi de la sessió de fotos. I vaig dir, pues tu vine i grava el que vulguis, fes el que vulguis, estàs en ta casa i tal. I mentre jo feia la sessió de fotos en Xavi Moya, ell estava fent el seu vídeo. I va quedar... va haver molt de feeling perquè tenim una manera de treballar també molt similar, no? O sea, ell ho va fer, té una qualitat a l'hora de fer els vídeos que a mi m'encanta.
0: O sea,
1: i que te pilla el punt enseguida, clar, saps? Clar. A mi me trau sempre el flequillo, me trau sempre ben tret.
0: Molt bé,
1: tot,
0: molt bé. Tot, no és fàcil, eh?
1: Tots aquests detalls,
0: no fàcil,
1: tot no. Detalls van fer que... I poc, mira, de fet, vam fer en la broma, se'n vam anar a Mèxic junts.
2: Exacte, això sí. També va ser molt interessant, encara no està editat.
0: Vale.
2: Però, claro, o sea, crec que ha sigut un dels viatges més increïbles que he pogut fer jo. Sí, sí. No sé.
1: A nivell gastronòmic també és un dels més... Si no és el número 1, serà el número 2 o el número 3, perquè és, o sea, es van juntar una quantitat de coses en aquest viatge.
2: Sí.
1: Vam acabar rebentats, eh?
0: Vale.
1: Fundits. Sí. Mos va agarrar el mal, de, com es diu, el mal de Tutankamon. No, com es diu?
0: ¿Tutankamon?
1: No, calla, no era Tutankamon.
2: No.
1: Com era?
2: Era una altra piràmide.
1: Era una piràmide, el mal de no sé què, que és quan menges molt de picant i tal, sí. T'agarra el mal de... No mitjarà la paraula, tio.
2: Sí, però
0: és bo en almorranes.
1: No. Però, claro, menjar picant, no parar de menjar, salsa de mal, estres o esquatre del matí per anar a veure-ho tot.
0: I ell
1: ho va documentar tot i està tot gravat.
2: Està molt guai, el que com vaig a...
0: Però clar, editar tot això, quants dies de gravació?
1: Dos setmanes vam estar,
0: Dos setmanes. Sí. Quants vídeos, quantes gravacions tens?
2: Són moltíssimes hores. Moltíssimes hores. Jo vaig calcular com 6 hores gravades.
0: Sí, sí, de brut.
2: Però bueno, crec que és molt interessant. O sigui, aquest viatge, crec que algun amant de la gastronomia que ens pot sentir, crec que hauria de fer antes o després. Més que res perquè... O sea, ja no és sols visitar un país de forma turística, que realment van fer poc, sí. Sinó més anar a buscar els cuiners, a buscar la cuina pues, de carrer. Mm. Vam anar a Estrella Michelin.
1: Sí, a les taules que ara són Estrella Michelin. Com nosaltres vam anar, la guia Michelin encara no estava a Mèxic, uh-huh. Però ara ja està, sí, ja està allí. I restaurants dels que nosaltres vam estar tenen una i dues estrelles.
2: I després també vam anar a llocs que tenien una filosofia gastronòmica increïble. O sea, sí. Com feien el tequila, vam veure tot el procés.
1: El mezcal, vam estar en plantacions de cafè.
2: Sí, sí.
1: Vam estar en una fàbrica de xocolata, vam estar... És que va ser un viatge super, super intens a nivell molt enfocat a la gastronomia, 99,5 enfocat a la gastronomia.
0: Val.
1: Però, claro, va ser xulíssim i vam fer els dos junts, el vam poder compartir. Perquè jo quan em vaig dir l'oportunitat d'anar a Mèxic, li vaig dir, m'ha eixit aquesta oportunitat, tinc un amic a Mèxic, me'n vaig a Mèxic. Te'n vols vindre? I ell m'ha dit... I li vaig dir, pues sí que també.
2: Sí que és de veres que els primers 4 dies... Són l'hòstia.
0: Sí, no?
2: Els primers 4 dies estaré ahí, ara me'n menjo un taco, un altre taco, ara no sé quantos. A partir del quart dia dius, hòstia, tio, no aniré caminant per ahí. Que m'apeteix anar a córrer, saps? Uno que
0: sí, sí. Imagina't.
2: Uno que no és ni esportista ni res, però...
0: Sí.
2: És com... Uf, yo...
0: Vull
2: yo,
0: fer.
2: Jo ja, i claro, tu veies a Santi que deia, no, no, avui no esmorzem. Bueno, sols dinem.
0: Val.
2: Claro,
1: mentira.
0: Claro,
2: baixes de l'hotel i veure ahí una paraeta que estan venent, no sé, xocolate i pues hi ha que provar-ho,
0: ah, estem en Mèxic. Ja que estem així, que hem vingut a això.
1: Sí.
2: Entonces, el dia que no volia esmorzar, pues igual esmorzem dos vegades. Ah.
1: Entonces... No, mínim esmorzem dos o tres vegades i dinem dos o tres vegades i sopem. És que era un desfí quasi.
2: Entonces, claro, és interessant també com pots arribar a menjar tant en 10 dies. Però crec que de les persones que li mola la gastronomia deurien de fer-ho antes o després. Jo ahí lo dejo, ho recomane.
0: Molt bé.
2: I, pues bueno...
1: Sí, o sea, a veure... Si, lo que aporta un viatge d'aquest estil...
0: Sí, sempre ho hem dit, no? Que,
1: o sea, és que no n'hi ha...
0: Sempre que tingues la ment
1: la oberta, la oberta,
0: que
1: claro,
0: vas a un lloc on tens que provar moltes coses que, a lo millor, no estàs acostumat a provar.
1: Sí.
0: O a tastar,
2: sí, sobretot
0: no?
2: Perquè així des d'Europa...
0: Clar.
2: Pues bueno, tinguem una cuina mexicana pues justeta. O sea,
1: no va creixent, va, cada vegada n'hi ha més cultura i tal, però s'associa molt a la cuina mexicana al picant.
0: Sí.
2: I no.
1: I n'hi ha molt... De fet, nosaltres, en aquests 10-12 dies que vam estar allí, el menjar mexicà picant, o sea, nos tenien el menjar i el picant era a banda sempre, sí, que sí, nosaltres sí. Sempre se'l ficàvem, però sempre era a banda. Tu no tenies un plat ja que picara, algun aguachile i poco más, però tot lo demés era tu te ficaves el picant que tu volies.
0: I això en els llocs de carrer també?
1: També.
2: Sí. O sea, que ma mare estava preocupadíssima, rollo...
1: Ah, sa mare pensava que jo anava a carregar-me-lo.
2: Sí. Cridant a Santi, no, Santi, t'he entrellat, per favor, t'he entrellat. Que no menge picant, que no menge picant, que es mor ahí. I és com, a veure, de veres, des d'ací, algun llamamiento.
0: Molt bé.
2: Pot anar a Mèxic qui vulga i no menge la picant.
0: I no passa res, no passa res, que es pot viure, que la gent...
2: Sí.
0: Clar, però és que són els prejudicis que tenim, perquè coneixem poc, també.
2: Sí, exacte.
0: Perquè no hem viatjat tot el món, o perquè... siguem del primer que diu Associaixina, no? Imagina.
2: Exacte. És com, mira, jo, això seria comparable a la persona que diu, no, home, ahir si vas a fer-te un menú estrella Michelin, tenixer en fam.
1: Molt bé. L'ha portat a ensenyar.
0: Molt bé. Sí, no, ja m'he ensenyat, jo crec. Sí.
2: No, però, o sea, en serio, això, si fa aquest comentari és perquè no has anat mai a fer-te un menú...
0: Perfectament. Jo tinc un cas personal d'un amic meu de tota la vida que em va fer aquest comentari i jo acabava de vindre de Berasategui.
2: Ostres,
0: vaig així redolant.
2: Claro.
1: Berasategui és molt top, eh?
0: Però molt top. I vaig fer el comentari i vaig quedar així mirant i dir...
2: Hòstia, tio.
0: Hem de parlar tu i jo.
2: Sí. Claro.
0: Parlar tu i jo.
2: Entonces, pues igual, és com... No pots fer aquest comentari. Tens que anar antes a provar-ho, a saber el que és. Però igual, a Mèxic no n'hi ha picant, pues igual que pots fer-te un menú mexicano, sí. Un menú estrella Michelin, i cuidao si l'acabes.
0: O sea, exacte. Perquè... Sí, exacte. Sí,
2: depèn d'on vagis, igual ni l'acabes.
0: Que bé. Escolta, m'agrada molt esta relació audiovisual-gastronòmica,
2: sí,
0: saps?
2: Sí,
0: és que... I últimament, bueno, els últims anys, jo crec que tu em diràs això, Jesús, va més de la mà que mai. Perquè avui un restaurant de qualitat, tal... és molt difícil que no tingui una part audiovisual ben cuidada.
2: Totalment cert, i crec que juga en contra de restaurants moltes vegades.
0: Fixa't.
2: Justament fa una setmana o dos vam eixir a dinar, no anem a dir el nom, però sí que...
0: Bueno, millor, sí.
2: Sí que és cert. Sí que és cert que mos van guiar un poc per l'Instagram, estava ben cuidat i tal, i al final eixes de fer-te el menú i dius, ostres, no és lo mismo. Al final, claro, per a fer-li la sessió de fotos, pues... cuides perfectament el plat, o sea, és més la part visual, però és que en la gastronomia, òbviament, la part visual, l'olor és important, però el sabor és...
0: No, és el més important.
2: És molt més important.
0: És que no és... Sí.
2: I jo te diria que hasta la història del plat és important.
0: Molt bé.
2: O sea, m'he donat compte que al final quan aplegues a, bueno, a un restaurant, deixant un poquet més de renom, que aplega el cambrer, te dona el plat... i en certa manera té compte que té com és la seva història, per què el cuiner s'ha inspirat i ha volgut que tu tingueres tot davant, hòstia, t'ho menges distint, també.
0: Sí, jo crec perquè moltes vegades pots pensar que és molta literatura la que hi ha ahí, però realment hi ha una història darrere i això guanya, el plat guanya.
1: Sí, però jo sempre soc partidari de... Jo estic d'acord amb el que diu Jesús, però també... Jo no sóc molt d'eixir a sala, d'explicar, de tal... Jo sóc més introvertit, sóc més d'estar en cuina i que el menjar isca de 10, no? Intentar que el menjar isca de 10. Entonces, jo tot això, explicar els plats, anar a dir, contar per què t'has inspirat en aquest pla i tal, jo ho faig si m'ho pregunten. Si no, me resulta, a mi a
0: bueno,
1: vegades...
0: És una opció també.
1: A mi a vegades me resulta, a mi inclús com a client, no? Unes vegades que anem a algun lloc i venen i comencen a soltar-te tota la retaïlla de... Ostres, no m'interessa.
0: Yeah.
1: Saps? Però si venen i me pregunten, que de veres n'hi ha gent que això vol saber-ho, però llavors li ho comentes, però n'hi ha gent que no vol saber-ho, vol menjar superbé, i punto.
0: Sí.
1: I, saps, per mi és un poc un 50-50, no? Saps?
0: Bueno, pues anem a anar deixant això, però m'agrada molt la xerraeta, Jesús.
2: Sí. Vale, vale.
0: Torna quan vulguis, saps? Jo, Santi, saps que jo...
1: Ha estat així, per lo menos un any o dos, ja no torna a fer-me en ell.
0: Bueno, és que perquè té molt de treball, perquè imagina que tindràs que editar molt de vídeo.
2: Sí, que ara
0: estem en temps de molt de curro, o què?
1: Sí, ahí li comença la temporada, no?
2: Sí, bueno, la temporada, tinc temporada tot l'any.
0: Ja, tu no...
2: perquè fem por d'esperar, però mira, he de dir una cosa, en les bodes, quan vaig a treballar també disfrutem molt dels menús, que
0: poca canviat,
2: broma,
0: no?
2: Poca broma, perquè en certa manera, hòstia, al final és un menú gastronòmic quasi a nivell estrella moltes sí, vegades sí. I...
0: En preu, vols dir, no? Perquè el no, millor en qualitat, no sé jo.
2: Bueno, ha, depèn de llocs, depèn de llocs. Però bueno, que per a la gent una boda també forma part, l'experiència sí. gastronòmica és una
1: total.
2: Part important.
0: Totalment.
2: I no sé, també és un altre tema que podríem parlar ahí, en plan, quins tipus de menús es pot fer en una boda que ha, o sea, perquè és que comença des del còctel, precòctel, després que si...
0: Clar, tio, és que ja em perd, perquè fa molt de temps que no vaig a una boda. Ni a la meva anat. Però me pareix un tema que és molt guapo, de tractar. Santi, porta-te-lo un altre dia.
1: Pues portem un altre dia, que vingui que parli...
0: I, portem de, i sí. parlem de menús, de... No,
2: sí,
0: de,
2: bueno,
0: de,
2: sí, sí,
0: de
2: sí.
0: com ha anat evolucionant i tu
1: sí,
0: des del punt de vista
1: gastronòmic. Jo parlo de quan, bueno, de quan matros portem, matros fem bodes, vam estar 7 anys fent bodes en una finca ahí en Fontanars.
0: Veus?
1: I superbé, és un tema que...
0: Pues ja tenim tema per un altre dia.

0: vaga educativa del professorat. Hem vist samarretes verdes i també xupetins a aquestes proves, que ens han deixat, s'han deixat notar amb aquests gestos reivindicatius als campus que realitzen aquestes proves. A la nostra comarca, això, centenars d'estudiants participen també en aquestes proves distribuïts en els tribunals habilitats al campus d'Ontinyent, on els primers exàmens s'han desenvolupat sense incidències destacades i amb el nerviosisme habitual del primer dia. Han realitzat castellà i història de la filosofia. Aquesta vesprada toquen les optatives. I el que tenim clar és que les temperatures han pujat i molt. En aquests moments, ja ho escoltaven, 35 graus Ontinyent. Lluís Francesc, bona vesprada.
1: Hola, Tomàs, molt bona vesprada. El pas d'un front pel nord deixarà després de si una massa d'aire més fresca en quasi tota la península, a excepció del sud i del sud-est, on les temperatures màximes les tindrem molt més altes. Hem de dir que este dimarts tindrem les temperatures més elevades, més altes, d'esta pròxima setmana ací en Ontinyent i la Vall d'Albaida. A partir de demà descendiran i es quedaran en valors més pròxims de l'època de l'any. Ull que el dijous pot tornar a pujar les temperatures, però de totes formes, el que sí que tenim clar és que anem a tindre una regulació, sobretot de cara al cap de setmana. De moment, el més propi i més imminent, este dimarts, el cel se tindrà en pas d'escassa nuvolositat, amb vents variables predominant el ponent, i una temperatura màxima que podria tocar o superar els 38 graus. La pròxima matinada no descartem que entren núvols baixos i puguen tindre pluja feble. Demà cauen les temperatures de forma acusada, els valors màxims es quedaran al voltant dels 30 graus en una jornada amb intervals nuvolosos i vents marítims com a predominants.
0: Com us contava, 35 graus a Ontinyent. La temperatura a la Vall d'Albaida es troba entre 29 i 36 que marca Guadasséquies. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 33 a Castelló de Rugat i 34 a Agullent. Fins a les 2:30, repassem l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Carmen Úbeda. Com han escoltat, Ontinyent ha iniciat avui la primera de les tres jornades de les proves d'accés a la universitat, l'ESPAU, l'antiga selectivitat, al campus d'Ontinyent, amb total normalitat, malgrat aquest context de vaga educativa a l'ensenyament públic valencià. Carmen Úbeda, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Tomàs.
0: L'accés de l'alumnat s'ha produït des de primera hora del matí, amb el cridament i la comprovació d'identitat a les 9 del matí, per donar pas al primer examen, el de llengua, castellana i literatura, a les 9:30. Fa una estona, a les 3:15, han finalitzat els d'història de la filosofia. Esta vesprada toquen les optatives.
2: Al campus d'Ontinyent s'examinen 416 estudiants de segon de batxillerat procedents dels instituts d'Ontinyent, així com centres de Bocairent, Albaida, Castelló de Rugat i l'Olleria. I com a novetat, enguany també de l'IES Vicent Gandia de Villanova de Castelló. La jornada es desenvolupa dins d'un dispositiu autonòmic que reuneix més de 25.000 estudiants en tota la comunitat valenciana, repartits en 55 tribunals. Patricia és professora del Col·legi Puresa Maria d'Ontinyent.
3: Venen preparats, han treballat molt i res, i ara és, pues, ja donar o tot el que saben, no és ni més fàcil ni més difícil del que ja han fet en l'aula i en els simulacres al llarg d'aquests últims mesos.
0: Jo venen escoltant, aquestes proves han estat marcades per eixa vaga del professorat públic valencià.
2: Tot i la mobilització iniciada el passat 11 de maig, tant l'organització com la conselleria han destacat la normalitat del desenvolupament de les proves amb serveis mínims del 100% i sense incidències rellevants en la constitució dels tribunals. Fran Albero és director de l'Institut l'Estació.
4: Un principi es va plantejar fins i tot si era convenient boicotejar-ho. Jo així sí que vull dir que hi ha companys que han renunciat a estar de correctors. Arribem amb l'alumnat nerviós, amb el professorat en general molt enfadat per la falta de voluntat real negociadora i de presentar els acords com toca. Però bueno, ara és el dia d'ells, és el dia de que ells se centren, que s'aïllen de tot i que ho facin el millor possible.
2: Els accessos als campus han estat marcats també per l'acompanyament de les famílies amb la presència de mares i pares que han volgut donar suport als estudiants en uns moments de nervis previs als exàmens. Maria és una d'elles.
5: Pues jo diria que estan més preparats, tenen moltíssima informació i porten 2 anys més o menys de preparació, que els mestres fan la seva tasca i porten 2 anys treballant, gestionant el dia, saben què és el que tenen que fer.
0: Com a novetat, enguany les proves compten amb mesures per reforçar la seguretat i evitar l'ús de dispositius electrònics amb detectors de mòbils per garantir l'equitat.
2: La pau es prolongarà durant 3 dies consecutius amb matèries comunes al matí i optatives a la vesprada.
0: Si tornem a la vaga, l'Assemblea Docent de la Vall d'Albaida va protagonitzar ahir diverses accions de protesta en el marc de la vaga educativa. Durant el del matí es van realitzar piquets silenciosos als centres educatius de la comarca, amb el professorat mostrant les mans pintades de blanc com a símbol reivindicatiu.
2: A més, es va avançar l'assemblea comarcal prevista inicialment per a la vesprada. El col·legi Martínez Valls d'Ontinyent, Fran Alberos, donava al campus d'Ontinyent el seu punt de vista sobre la situació actual de la vaga.
4: Jo crec que tenim que arribar a un punt en el que presentem propostes clares, serioses,